0: Bueno, el començarà a pagar després.
1: Ah! Fem parlar, i ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën.
2: Consulta a yomobo.es/Citroën.
3: Ara Catalonia Ceràmic, líder en la venda i distribució de materials per a la construcció, també t'ofereix la reforma integral de la teva cuina. Mobles, electrodomèstics, amb idees i projectes que t'enamoraran i sempre en primeres marques. Catalonia Ceràmica.es.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit. You're

0: I què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a lloms d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Ven solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA en todo nuestro mobiliario. Encuentra tu propio estilo. Además, el transporte y el montaje son gratuitos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. Abierto a mediodía y parking gratis.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: El do-it-yourself està bé.
7: Rutines de skincare, també.
6: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
8: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

Aquesta per la cançó més important de la setmana, el número 1 dels 40, l'Austràlia ho ha aconseguit. S'ha fet el cim amb aquest Dràcula, el remix, la nova versió que ha fet col·laborant amb la Jenny de les Blackpink. Una cançó que parla bàsicament d'aquestes persones que ens acaben xuclant l'energia com si fossin sangoneres directament, o Dràcula, com diu a la cançó, eh? Doncs està ben lluny, aquestes persones. Escolta'm, 10 i 4 minuts al matí. De seguida parlem del temps, que ja t'aviso jo que el resum seria calor, calor, calor, calor. Però abans, què et sembla si ens quedem amb una dona que recentment ha aconseguit la seva estrella, el Passeig de la Fama? Efectivament, parlo de la Miley Cyrus.

0: Atenció, perquè la calor apreta, eh? I sembla que no té intenció de marxar. Hem començat la setmana amb temperatures ben altes per l'època. Ahir en molts punts se superaven els 30 graus, fins i tot els 35 a Ponent i a l'Ebre. I la nit? Doncs mira, tropical a Barcelona, amb mínimes que no baixaven dels 24 graus en punts del Raval, per exemple, o des de l'Observatori Fabra. I això només és el principi, eh? Sembla que avui encara anirà una micona més. Calors força notable. Màximes que avui es mouran entre els 30 i els 35 graus, en general, amb xafogó intens al litoral. A l'oest del país, compta perquè repetiran els 36-37 graus. Sol, calma i pols africana en suspensió. És una mica el que tindrem en aquest dimarts. Només el Pirineu tindrà una mica de moviment, amb alguns ruixats i tronades aquesta pròxima tarda. I atenció amb el que arriba, una calorada que encara doncs, ha de superar. A mitjans i finals de setmana podem fregar tranquil·lament els 39 o fins i tot els 40 graus en les zones més càlides del territori, eh? Per exemple, les Terres de Ponent i a les de l'Ebre. Una situació provocada per una massa d'aire molt càlid que ens arriba des del nord de l'Àfrica i que afectarà doncs, a bona part del continent europeu. Repassem ràpidament. Temperatures. Tenim 27 graus ara mateix a Figueres, 20 graus ara mateix a Vilanova i la Geltrú, 16 graus a Andorra la Vella i 23 graus ara mateix a Gandesa. Va, seguim i ho fem amb el sexeni. Això s'anomena els ulls que et mirin.
1: Encara tens son?
2: Espavila! Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre als 40.

Atenció, perquè ha arribat un joc que s'està fent molt viral a les xarxes, que s'anomena els 947. És un joc en línia, també existeix l'aplicació per

0: De l'aplicació, doncs, que existeix ja a les botigues d'Apple, per iPhone, per exemple. I ben aviat, també, doncs, a través d'Android. I alerta, alerta, perquè el projecte vol anar més enllà. Una mena de passaport de viatge per descobrir jocs i marcar, doncs, on has estat. Per cert, els més recordats són Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Però atenció, tots els municipis, fins i tot el més petit, ja han sortit almenys una vegada als jugadors. I un detall final, el seu creador havia suspès en geografia a l'institut. I mira, ves per on, ironies de la vida, ha acabat, doncs, fent un joc viral de geografia 2026. Més val tard que mai per convertir un error en tot un èxit viral, sense cap mena de dubte. Ara per aquí arriba una de les noves cançons que ens ha sorprès amb l'inici de la seva carrera musical en solitari. Després de Mi Nombre arriba el més nou de Leire Martínez dels 40.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Recentment també ha fet una cançó amb els Búhos. I ara l'escoltem a ella en solitari. Leire Martínez. Això es diu Cabeza de Ratón. Cabeza de Ratón.

0: Ese es el Dusty de ella, ¿eh? El Dusty de la Ophelia, The Fate of Ophelia. Aquí estava sonant per tu, ni més ni menys que la Taylor Swift, que, per cert, ha fet la banda sonora d'una pel·li, la de Toy Story 5, que s'estrena aquest cap de setmana. No sé si ho sabies, Laia
1: Partida. Tu em podries pensant, convidar, Víctor,
0: És, és
1: no
0: m'ha dit
1: res,
0: És que és un clàssic.
1: Ho has dit ara aquí, en directe. Això que quedi clar.
0: Dos quarts d'onze del matí. Laia, què tal, com estàs?
1: Doncs bon dia.
0: Bon dia.
1: Ui, estic fatal, tinc una cara horrible.
0: Què ha passat? Què ha passat?
1: No sé, és que porto sense dormir més de 9 hores molt, molt de temps. Ah. Jo necessito dormir 9 hores.
0: Vas pensar que portar sense dormir 9 hores.
1: No, no, no, no. Jo això és impossible,
0: Ah, okay, okay.
1: És que m'encanta dormir. Jo sóc com la Penélope Cruz que diu que
0: Ojo,
1: per estar guapa has de dormir moltíssim.
0: Veig que apuntes baix, ja d'entrada. Sí. Penélope Cruz.
1: Sóc Penélope.
0: La P. La Escolta, què ens portes avui?
1: Doncs mira, aquesta setmana farà un any de la cançó de Gabriela.
0: Epa! Gabriela. Gabriela, hands up, Gabriela, la, la.
1: Que sexy, aquest moment,
0: home,
1: eh?
0: Home, per favor.
1: Doncs sí, un any d'aquesta cançó farà
0: Passa
1: ja,
0: ràpid, eh?
1: Sí, sí, 20, el dia 20, eh?
0: El dia
1: d'aquest
0: 20,
1: mes, sí.
0: Va ser quan van publicar, doncs, aquesta cançó, doncs, del 2025.
1: La van publicar el 2025, però jo crec que ningú ara mateix que està escoltant aquí l'Andaia sap que això, doncs, ja s'havia creat 7 anys enrere.
0: Efectivament, aquesta cançó, lògicament, no era una cançó que se li va acudir un dia per l'altre i la van enregistrar.
1: No, no, aquesta cançó estava als despatxos de Los Angeles.
0: Opa!
1: I, a més, en mans d'una de les estrelles més grans de la música llatina. O sigui, era una cançó zero internationally, eh?
0: I això?
1: Ah, t'ho explico?
0: Explica'm, explica'm.
1: Vinga, ah, comença el marro!
0: Quina estrella, quina gran estrella va dir que no a aquesta cançó?
1: Doncs el nom de la Anita.
0: Epa!
1: Toma! Envolver.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Un perreït a la paret ens anava a fer amb aquesta cançó de Gabriela. Vinga, doncs comencem amb dades.
0: A veure, explica'm una mica.
1: Gabriela va ser un tema que va estar guardat en un calaix durant gairebé 7 anys, com havíem dit.
0: Opa.
1: I abans de veure la llum, el 2025. La cançó va néixer originalment l'any 2018 als estudis de Shots Studios a Los Angeles. I en aquell moment, la cantant aquesta, la Anita, estava immersa amb la producció del seu àlbum Kisses.
0: Ah, sí, és aquest àlbum on hi havia cançons com aquesta, eh?
1: El Get to Know Me, sí, sí.
0: Tabacla, tabacla.
1: Que encaixava bastant amb el Gabriela. Això de descartar
0: sí.
1: la cançó de Gabriela, jo no ho veig una decisió molt encertada.
0: Bueno, potser no, era de les totes que tenia, les que tenia ja preparades, era la que potser menys li feia.
1: Bueno, s'assemblava bastant aquest Get to Know Me.
0: Sí.
1: Potser va escollir el Get to Know Me.
0: Potser sí.
1: Sí. I durant aquestes sessions, que va estar gravant el seu àlbum, aquestes imatges van quedar registrades al seu propi documental de Netflix, que es diu Bye Anita.
0: Uh-huh.
1: I també en aquest documental, quan van fer les imatges aquesta d'anar a l'estudi, també va aparèixer a l'estudi l'artista britànica Rita Ora, la cantaora.
0: Epa, Rita Ora, cantaora.
1: La cantaora.
0: Que amb ella va fer aquesta cançó, més a més, per aquella època.
1: Sí, sí, eh? Una cançó que va sonar a Urban.
0: A Urban.
1: O sigui, imagina't, eh?
0: No, això en tamacla, aquesta de Sofia Reyes amb Anita i Rita Ora.
1: Vaya amigues, eh?
0: Anda, que no les tres,
1: Anda,
0: eh?
1: Que no. Doncs aquestes dues van anar a visitar l'estudi el 2018 i aquestes van escoltar la maqueta de Gabriela, un tema pop construït sobre la base de guitarra espanyola.
0: Uh-huh.
1: I llavors l'Anita i la Rita Ora van decidir enregistrar les seves pròpies versions, totalment diferents, uh-huh. aquell mateix dia, eh?
0: Aquell... Ah, va ser, vinga, som-hi.
1: Era
0: va.
1: Com la velada de l'any, doncs, però cadascuna en un estudi diferent. A veure qui treia una millor maqueta.
0: I
1: sí,
0: no
1: sí.
0: copieu una de l'altra.
1: No, no, no. I llavors, fins i tot l'Anita va gravar una secció sencera de la cançó en castellà.
0: Epa.
1: Sí, sí, o sigui, era com en anglès, com la versió original, que és
0: sí, sí,
1: tot
0: sí,
1: en anglès
0: sí, sí.
1: i una part en castellà.
0: A veure, però això ho podem escoltar.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. Vols que escoltem la veu de l'Anita?
0: O... Anem a escoltar l'Anita, aquesta gran artista brasilera, internacional. Com cantaria Anita això que s'anomena Gabriela de les Catais?
1: La guitarra aquesta espanyola, ja.
0: Sí. Epa!
1: Aquesta és l'Anita, que quedi clar.
0: Li quedava bé, li quedava bé.
1: Sí. El que ve ara sí que ens confon una miqueta. M'agrada.
0: M'agrada, jo crec que li quedava molt bé,
1: sí.
0: molt bé, molt bé. I a més, deies que va cantar una part en castellà,
1: castellà,
0: en espanyol.
1: Que justament una de les casais,
0: sí?
1: Que es diu Daniela...
0: Crec que és aquesta part, eh?
1: A veure. No, encara està mal la la la la. Ella, ella s'ha faltat xiquitita del My Towers.
0: Escolta, escolta.
1: Aquí. Súper, Anita.
0: Anita inconfusible, eh?
1: Sí, sí. Es que tiene que bajar todo lo que sube.
0: Eres muy hermosa tú, de ojos azules. But if I catch you with him. Crec que aquí vam perdre una oportunitat, eh?
1: Sí, total, però és que igualment la Daniela, que és la noia, la integrant d'aquest grup,
0: sí,
1: se l'ha preguntat moltíssim per aquesta part, o sigui, justament l'Anita li va fer un favor, uh-huh, perquè justament a les entrevistes que han fet han dit, és que tu parles castellà, parles espanyol, i això ho han pogut recuperar les entrevistes gràcies a aquesta part que van deixar de l'Anita, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Però és que són amigues de l'Anita, eh?
0: Són col·legues?
1: Sí, sí, en aquest cumple del mes de març, al Brasil, l'Anita les va convidar. Llavors jo crec que van parlar.
0: Home, jo també me n'anava a casa de l'Anita Rio, eh? No sé si
1: sí,
0: l'heu vist,
1: però
0: no m'han convidat, no m'han convidat. Però hi hagués anat, eh?
1: Sí, amb totes.
0: Hagués pujat el favel amunt per veure el tros de casa que té l'Anita. I tant que sí, home, per favor.
1: Que guai.
0: Per favor.
1: Doncs sí.
0: Laia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Víctor, eh? Interessant aquesta setmana.
0: Exacte, avui marxem amb els mans amunt, com diu la cançó, hands up, Laia, hands up.
1: Doncs mira, vinga, me'n vaig amb la mano arriba, cintura sola, eh? Vinga.
2: Desperta! Amb Andallà Catalunya i el Víctor de la Torre.
0: Et deixo que marxis, veiem batxata. En aquest cas, amb el batxatón de la L, de la Lola Índigo i el Lucho RK, et sembla?
1: Ai, m'encanta.
0: Ah, vinga, escolta'm.
1: De la L, la I a partida, eh?

Els 40, tots els èxits. 40. El despertador dels 40. Anda ya, Catalunya. Amb Víctor de la Torre.

0: The Joe, això es diu End of the Beginning, en aquest dimarts on sembla que la R8 de Rodalies reprèn i recupera el tram entre Rubí i Martorell. Aquesta línia, doncs, que passava per Granollers Centre. Escolta'm, ara mateix anem camí de les 11 del matí, de seguida per aquí arriba l'Adrià Soler, que avui se'ns fa una mica més gran. D'edat, d'edat. I per repartir-te tots els seus èxits, faltaria més. Escolta'm, ens escoltem demà, si tu vols, amb molt més. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica, ok?
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Montes amb una de les meravelles de la temporada. Aquest ayer la vi revisitant un dels èxits monumentals del Magán, que era el Bailando por ahí. Aquesta hora 11 i gairebé 3 minuts. Som als 40, tots els èxits preparats en aquest dimarts, en aquest 16 de juny. Què tal? Com esteu? Bon dia.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Mira, avui us confesso, una mica celebrant, també. Avui és el meu aniversari, així que si vols, tu i jo compartim aquesta estoneta d'aniversari junts, fins les 2 de la tarda. Aquí estan Ale i Orgaki preparats amb aquest capaç mermiquetón, i de seguida Rosalía i molts més. Bon dia.

0: està el Fastuc, una de les cançons virals de les últimes setmanes. Aquí està el Marcos, la que ha liat també aquest, eh? Déu-n'hi-do, aquesta és una de les nostres favorites aquests dies, als 40. És d'aquelles festives, és d'aquelles per disfrutar l'estiu, d'aquelles per disfrutar el moment i passar-ho bé, sobretot. Un quart de 12 del matí, aquí als 40, del Fastuc, preparant-se amb els La La Love You, que estan presentant, a més, un dels èxits de pop-rock a aquesta hora del matí dels 40. Això es diu La Mitat de la Mitat. És història potent que et presentem ara aquí a la ràdio.
1: El som és nou.
2: Els 40.

0: El punt dramàtic que no falti també en aquest dimarts. Aquí estava el Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, dos grans de la indústria. Bueno, i ara aquí, a la ràdio, abans que passi el David Guetta amb una cançó mítica del seu repertori, estem preparats amb Lola Tuduri. Això es diu Pistoletazo de Salida.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40. I

Warren, el seu Fever Dream, sonen als 40. En un moment arribarem al migdia. L'Alex Warren, que l'altre dia va estar a l'escenari cantant amb la Becky G, allà als Estats Units, que continua la seva gira. Per cert, en uns moments, en uns minuts, tindrem a la venda la preventa exclusiva per als premis dels 40 Music Awards que celebrarem a Barcelona. De seguida t'ho explico tot, però atenció, perquè serà a les 12.

la cançó més important al país. Número 1 a la teva ràdio. Tame Impala i la veu de Jenny. Això es diu Dràcula. 12:03. És la cançó més important. I aquesta hora, família, ha arribat el moment. Deixa d'imaginar-ho perquè ara ja ho pots viure. Arranca la prevenda exclusiva per a clients del Santander dels 40 Music Awards 2026. Dels 40 Music Awards Santander 2026. Les entrades ja estan disponibles a los40.com i al Corte Inglés per clients del Santander i nous clients. No hi podeu faltar, eh? Això passarà el 20 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Als 40 celebrem el 60 aniversari. 6 dècades d'èxits en una única nit. La gala més gran i més màgica de la nostra història. Els heu vist a la tele, segur. Els heu seguit a les xarxes durant molt de temps. I ara toca viure'ls en directe. Entra ara a los40.com o al Corte Inglés i aconsegueix la teva entrada. Barcelona presenta els 40 Music Awards Santander 2026. Que comenci el viatge. Quina emoció, eh? 12:04. Al migdia a la teva ràdio. Amb les entrades en prevenda exclusiva a partir d'avui, en aquest 16 de juny, ja les tens disponibles. Si l'any passat van volar, espereu-vos aquest any. Els premis més importants de la música d'aquest país tornen a Catalunya, tornen a Barcelona. Avui anem forts, ja ho veus. Jo sóc Adrià Soler, com sempre, connectat cada matí de 11 a 2 de la tarda a la ràdio musical líder a tota Catalunya i Andorra. Avui, a més, celebrant l'aniversari i en prevenda exclusiva. Ja està tot fet.

0: quart d'un aquí als 40 amb un tamarral increïble de l'última fornada de música de Mama Duixa. Això ho podrem escoltar en directe aquest dijous als 40 Pop Cotille Fest al Palau Robert de Barcelona, perquè Mama Duixa és un dels concerts que us portem als 40 per celebrar una mica aquest estiu que ja ha començat, que ja no s'hi pot estar al carrer a aquestes hores. I mira que només és el migdia, però la calor ja apreta ben fort des de primera hora. Mama Duixa i Maria Jaume, els dos concerts protagonistes dels 40 Pop Cotille Fest al Palau Robert.
1: Els 40 són sexy, els èxits. 40, els 40.
0: Aquí està ara preparat de Pol. Això es diu en unos años. És una de les últimes d'aquest superartista. De seguida, Olivia Rodrigo també passaran per aquí, Bizarrap, o també Ed Sheeran.

aquesta bizarra de The Yankee, els dos junts creant una de les grans sessions de la temporada. Escolteu, aquesta hora, 12:32, preparats amb Madonna, que sonen rumors de que podria sortir de gira perquè ve a totes, amb el que serà la segona part del seu treball mític Confessions on a Dance Floor. Aquesta col·laborant amb Sabrina Carpenter.

0: Aquests tres han creat una d'aquelles cançons que ens porten una bona vibra increïble, cançó 100% d'estiu, en aquests dies on apreta la calor. Ara mateix aquí als 40, ja la nova hora, 1:03. Què tal, com estàs? Per cert, des de fa una hora, la prevenda exclusiva per als 40 Music Awards Santander 2026 ja la trobes disponible.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: A los40.com i al Corte Inglés. Barcelona presentant els 40 Music Awards Santander 2026. La prevenda exclusiva ja ha arribat el dia. Així engeguem la nova hora. Jo sóc Adrià Soler. Com estàs?

0: Mira que és bonica aquesta cançó, eh? És Max Navarro, el seu inigualable, una de les nostres cançons favorites. Ja ho diu ell, ets inigualable. Sonen aquí als 40, una de les meves cançons favorites del Max. Després d'aquell Estrelles, aquí està una de les últimes i un single que ha funcionat superbé, també. Ara mateix, a aquesta hora, un quart de dues de la tarda, preparats amb l'última de Leire Martínez.
1: El som més nou. Els 40.
0: Que aquí a casa nostra funciona per partida doble. Una cola amb el bus o també aquí en solitari. La Leire presentant nou single. Això que es diu Cabeza de Ratón. És història nova aquí als 40.

0: Aquí estava Alex Warren i el seu Fever Dream. I ara per aquí dos artistes junts. Una de Granada, l'altra de Canàries. Aquí està Lola Índigo i Lucho RK, que per cert presenten la col·labo d'aquest estiu. Atenció a això que es diu El Bachatón de la L.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: És la recta final del matí dels èxits d'aquest dimarts amb Lola Índigo, que ha tornat, i Lucho RK junts en aquesta novetat potent de la setmana.

als 40. Els 40, tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Sonant des de la primera posició de la llista dels 40, Tame Impala amb Jenny. Ens estan sortint els ullals perquè està sonant aquest Dràcula en què comencem de bé. Nova tarda, estem de dimarts, 16 dies ja del mes de juny. Com sempre aquí, tots els èxits a la Ràdio Musical Líder. T'acompanyo fins a les 6 i queda't, que ho passarem molt bé. Que sonarà per aquí el Bizarrap amb el Daddy Yankee i esperant amb moltes ganes noves sessions del Bizarrap, que va anunciar que seria cap al maig. Estem al juny, encara no ha passat res, però vaja, estem convençuts que a tard o d'hora tindrem noves sessions. Brutal aquesta amb el Daddy Yankee, també. Estaria molt bé, per exemple, alguna sessió amb algun artista catalana. Aquí et proposo una, Bizarrap, la Rosalia, estaria molt bé. També passarà amb la seva perla del seu disc Lux i també ballarem amb la Lola Índigo amb Lucho RK. I que, per cert, Lola Índigo, que avui ha publicat nova cançó amb la col·laboració d'Anna Mena, el seu petit oi, que també està arrasant. Això que també que tinc preparat per aquí, que aquesta setmana va entrar a la 24a posició de la llista dels 40, de la preparo, eh? I parlant de la llista, mira, uns que van entrar el passat dissabte i una que voldrà entrar aquest proper dissabte.
1: El som és nou. Els 40.
0: La Leire Martínez, que després de molts anys cantant amb l'Oreja de Van Gogh, des de fa un anyet una mica més, va en solitari, amb cançons com això que es diu Cabeza de Ratón. Va, som-hi.

0: esperando un kiss.
1: El Mon Amour de l'Aitana amb el Zoilo passant per aquí als 40 quan estem a un minut que passa d'un quart de 5. I aquí va, preparo el Bizarrap amb el Daddy Yankee, també la Karol G, que ens portarà cap a la seva terra amb el seu Si antes te hubiera conocido. O ara ens anem cap a la meva terra, en aquest costat, al poble de Sant Andreu de Palomar, que arriben els Ginestar. Brutal també el nou treball i cançons com aquesta que ens té enganxats.
2: Els 40, Uri Mora.
1: És el seu Perdre el Cap. Aquí la tens sonant a la ràdio musical líder. Som-hi!

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming, així ho diu la Raya Maquette. Where is my husband? Que segurament el teu marit, la teva parella, la teva dona, el que sigui, estarà escoltant la ràdio musical líder, estarà escoltant els 40 perquè tindrà ganes d'escoltar tots els èxits com els que tinc preparats per aquí. Mira, el Rels Vic arriba re amb el seu Quien TV, també el senyorita del Shawn Mendes amb la Camila Cabello. O ara arriba, mira, un artista que avui mateix, de fet, ahir a les 12 de la nit, va publicar nova cançó. De fet, ella col·labora amb una cançó de Lana Mena i el resultat ens encanta, és Top a ti. Ella és la Lola Índigo.
2: Descobreix la música.
3: Descobreix la música.
2: Als 40.
1: I arriba, en aquest cas, amb una altra col·laboració. La de Lucho Racal. Dissabte van entrar a la llista dels 40 directament a la posició 24. Això, que arriba quan estem a 2 minuts, que sigui d'un quart de 2 quarts de 5, és el seu Bachatón de la L.

0: l'amor, quan és pur, sempre es manté en el temps, encara que, pel que sigui, la relació entre aquestes dues persones no s'hagi mantingut. El Shawn Mendes amb la Camila Cabello van fer aquest tema quan eren parella sentimental, ara no ho són, però la música, segurament, sempre que escoltin cançons com aquesta, d'alguna manera o una altra, connectaran l'un amb l'altre. Amb això seguim, quan estem a 4 minuts de que siguin les 4:40, i ara una cançó per vosaltres, pels heroes que escolteu a la ràdio musical líder i que us encanta la música també en aquest dimecres, en aquest dimarts, ja no sé ni quin dia estic, i en aquesta arribada poquet a poquet de l'estiu, almenys amb les temperatures tan elevades ja l'estem sentint en el nostre cos. Va, molts ànims, amb aquesta calor la millor forma de refrescar-nos és amb cançons com aquesta.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40. Don't tell

0: Són aquests dos. Rau Alejandro. I qui més? Qui més? Qui més? Amb el Checho Corleone. Junts amb el seu Desesperados, que ens acosta al punt de les 5 de la tarda, tinc aquí al costat de l'Adrià Soler, que ara el que t'haurien de posar aquí és la cançó de l'aniversari feliç, perquè avui bufes espelmes.
1: Sí, espero la cançó. On està?
0: No l'he preparat,
1: això.
0: Però escolta, aneu a felicitar a l'Adrià Soler a través de xarxes, també sí. @els40 o @soler, ho he dit bé?
1: No et saps el meu Instagram.
0: Adrià Soler. Allà des de la feliciteu, perquè avui, com t'he dit, fa anys, i és molt gran, i no parlo de l'edat, parlo de la seva aura, que també és molt important. Que bé que m'ha quedat,
1: I l'edat també.
0: No, això no cal dir-ho. Per molts anys, i també, si avui, en aquest 16è dia del mes de juny, és el teu aniversari, també des dels 40, òbviament, et felicitem i et desitgem molts èxits en aquest nou any que celebres.
2: Els 40, Uri Mora.
0: I ara, un petó, a ritme de la Katy Perry als 40.

0: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
1: ¿400 euros?
0: Sí, te vienes a ING antes del 30 de junio, te abres la...
1: ¿400 eurazos?
0: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
1: 400 euros, wow.
0: Sí, consulta condiciones en ing.es.
2: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio.
3: Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran.
2: ¡Wow! ¿Y esta canción?
3: ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
4: Consigue grandes ofertas este Prime Day. Del 23 al 26 de junio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
5: Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
6: Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
8: Chuleguado estaría bien. Gracias.
9: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
7: ¿Chuleguado, señor?
10: Volkswagen.
11: Barcelona, 93.9.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Bé, i què voleu fer aquests dies?
14: Anar a una piscina caribenya.
15: Dormir en un hotel del Far West.
16: Volar llums d'un drac.
13: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
17: Vuelve a Barcelona Michael's Legacy, el mejor espectáculo musical sobre el rey del pop. Un tributo a Michael Jackson con 8 bailarines y músicos en directo. Michael's Legacy, del 10 al 21 de junio en el Teatro Poliorama. Entradas en teatrapoliorama.com.
18: Comencen les rebaixes de Mataró Park. Vine i gaudeix de descomptes increïbles a les teves botigues preferides. Moda, tecnologia, llar... Tot el que necessites és a Mataró Park.
19: Un món en canvi constant mereix una universitat transformadora, solidària i sostenible.
20: A la Universitat Autònoma de Barcelona fas el grau en un campus ple d'experiències on conèixer gent nova i plantejar-te nous reptes.
19: Nous horitzons personals i professionals i un munt de propostes culturals, socials i esportives.
20: UAB, un campus ple d'experiències.
21: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
22: Ei, que dijous és el dia! Els 40, el Clotilde Fest, aquest dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, al Palau Robert de Barcelona, amb els concerts gratuïts de Maria Jaume i Mamaduixa. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Si desconnectes, tu perds.
24: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
25: Els millors concursos.
24: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: I ara està tot el món que escolta els 40 en aquest moment ballant a ritme d'aquest Ayer la vi del Juan Magán amb l'Omar Montes. La reversió del Bailando por ahí del músic de Badalona. A més, comencem nova hora en aquesta tarda de dimarts, 16 dies ja del mes de juny, aquí, com sempre, a la ràdio musical líder. Tots els èxits i amb un artista que en res visita Madrid en concert. Serà segurament un dels concerts de l'any, el del Bruno Mars. De fet, en farà dos, al Metropolitano, amb el seu The Romantic Tour i amb cançons com aquest I Just Made, que en res la repassem aquí als 40. I també sortirà la corona de la Lola Índigo, de la seva reina, i una cançó que també ens fa, va fer ballar moltíssim ara fa un parell d'anys, a l'estiu del 2024. I mira, de Lola Índigo a una altra Lola, la Lola Tuduri. Amb el seu pistoletazo de salida, que el passat dissabte va entrar a la posició 39 de la llista dels 40. I saps qui també va entrar a la posició, en aquest cas, 31 de la llista? Aquests que et porto a continuació són els La La Love You.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Que arriben amb això que es diu La Mitat de la Mitat. Qualsevol cosa, arroba els 40 o arroba uri-mora. I esa boquita, que madre mía.
2: Tienes una boquita que madre mía, que no es porque me lo invente o lo diga yo.

0: I potser et porta records a una pel·lícula de la qual hi formava part. Era part de la banda sonora original. Ellie Goulding amb aquest Love Me Like You Do, que també va ser número de la llista dels 40. I la pel·lícula, potser estàs pensant, de què en sona, quina pel·lícula era? Ara no em surt. Doncs era la de 50 ombres de Grey. Aquí sona quan estem a un quart de sis i ara ens anem cap al País Valencià.
1: Els 40, Unimora. Unimora.
0: I en definitiva ens anem a tota la Mediterrània amb La Fúmiga i una gira de comiat que els està portant a diferents llocs i que tancaran el proper mes de novembre a casa seva. El trobarem molt a faltar. Aquesta cançó, La gent de la Mediterrània, és un dels seus grans hits que, a més, s'han juntat de moltíssims artistes per fer aquesta nova versió. A veure tu quants reconeixes per aquí.

0: Quina veu que té, eh? L'Àlex Warren, que va començar fent covers de cançons a casa seva, penjant-les a YouTube, i que anys més tard s'ha convertit, sens dubte, en un dels grans de la música amb cançons com El seu ordinari, com aquest Fever Dreams, que està a punt d'entrar al top 10 de la llista dels 40. En aquesta setmana s'ha quedat a la posició número 11, i aquí la tenies, sonant aquí als 40 en aquesta tarda de dimarts, on t'espera també per aquí el Manuel Turizo, Reik amb el G Balvin o la Taylor Swift, o ara la Lola Tuduri, que, de fet, el dissabte va entrar per primera vegada a la llista dels 40 i ho va fer amb aquest nou tema que es diu Pistoletazo de salida i que va entrar a la posició 39. I crec que seguirà pujant.
1: El so més nou. Els 40. I

0: El Blank Space d'un artista que estic jo pensant ara que potser fa massa temps, masses anys, que no ens visita en concert a Catalunya. Taylor, pensa tu, que aquí tenim ganes de veure't. A més, de recuperar cançons de fa anys i de les noves que has anat traient, de recuperar-les totes i de cantar-les ben fort sobre un escenari. Però si parlem de concert, que sàpigues que aquest dijous ens veiem al Clotilde Fest amb els concerts de Maria Jaume i Mama Douxa. Aquest proper 18 de juny, com t'he dit, demà passat a les 8 de la tarda, als 40 Pop Clotilde Fest, des del Palau Robert de Barcelona i al suport de la Generalitat de Catalunya. Per tant, moltes ganes de veure-us a tots i a totes les cares, si teniu entrada d'invitació, i si no, podeu també anar seguint què va passant al nostre Instagram, que és @els40.
1: La primera... I número 1, els 40.
0: I ara seguim amb més èxits aquí a la ràdio musical líder, que és el torn de llançar-nos amb paracaigudes. Amb corda, això sí. Arriba la Samurai amb aquest tema que trobes a la posició 30 de la llista dels 40. Va, som-hi!

0: L'Abraham Mateo, que sempre ens porta noves coses a les seves produccions, i aquesta la va fer i ara fa ja un temps. La Maníaca, també celebrant 40 anys del maníac de Michel Sembello, del qual també utilitza la base i se la fa seva, i que ens acosta al punt de les 6 de la tarda. 9 minutets i arribarem al canvi d'hora. També arribarà per aquí la número 1 de tota aquesta setmana de la llista dels 40, també el de Paul, la Rihanna o el Ryan Castro amb el Capo. Jo us deixo amb el Karin Herrero, i qualsevol cosa també saps que pots connectar amb nosaltres a través d'@els40, que de fet acabem de penjar l'entrevista amb la Nayara, també al nostre canal de YouTube, i també qualsevol cosa a través d@uri-mora. Que vagi molt bé, bon dimarts, i molta música sempre, la música sempre que trobes aquí a la Ràdio Musical Líder. Adeu!
1: Els 40. Uri Mora.
0: Però abans de marxar, un tema mític de l'Adele. Amb això sí que m'acomiado, amb el seu Set Fire to the Rain, i desitjant-te sempre molta música a la teva vida.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: sensacional aquesta cançó de La La Love You, que es diu La Mitad de la Mitad. És la número 31 de la llista de referència, la dels 40, la de del 40 a l'1, gràcies a les teves votacions a través de les llistes que controles tu a través de les votacions. Les tenim absolutament totes, no? Ens aturem 24-7, preparada i a punt marrons, són també Wolves i Dani Fernández, però si et sembla et poso al Perdre el Cap, una de les cançons de Ginestà que ens ha aterrat aquí des de la nostra fórmula musical ja fa unes quantes setmanes.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.

0: aquesta cançó l'escoltaràs i molt en les nostres festes dels 40 on tour. És el cas de Bizarrap i de Yankee amb el Music Session 066. Sonen des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i també els de casa des de Del 40 a l'1 amb Alex Warren, el Quevedo, Elvis Crespo i aquesta cançó que et poso ja de Lola Tuduri, que es diu Pistoletazo de Salida. És la 39 de la setmana. Entra aquesta dins la llista de les 40 millors. No pot faltar a la cita. Escolta.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.
2: Irán.

0: Aquesta és La Graciosa. És l'èxit de Quevedo i Elvis Crespo, baixant des de la primera posició fins a la número 2 aquesta setmana, amb un dels himnes més cotitzats de les últimes setmanes aquí a l'antena i també, evidentment, a les llistes de vendes. Abraçades d'aquí per l'Adrià Ortega, ens acostem camí de les 9 de la nit amb el tema de fet en gana en ATP Luso amb el Ateo, també End of Beginning, o, en res, arriben també cançons de David Guetta, entre molts altres. Em pots dir la teva, si vols, des de xarxes socials, @els40, @AdriàOrtega, a Instagram o a X. Digue'm, escolta'm, estic aquí, estic allà, com ha fet la Sara que diu, em poses La Graciosa, Adrià, estic a Figueres.
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
3: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
4: La superseguridad de Movistar ProSegura Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
5: Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
6: Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
7: Condiciones en Mutua.es.
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí.

Aquesta és la número 6 de la setmana aquí als 40, des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals, un dels grans de l'electrolatino, Juan Magán, en aquest cas, amb la col·laboració i versionant un clàssic amb Ayer Lavi, juntament amb Omar Montes. Iniciem l'hora junts, sobrepassem el punt de les 9 i ho fem amb The Paul, Olivia Rodrigo, La La Love You i també One Republic.

Estimadíssim Bad Bunny, els 40 net amb l'emissora oficial amb aquesta cançó i totes les del seu repertori, clar que sí. Estem a dia 16 del 6, estem a 16 de juny, és dimarts, amb cançons preparades i a punt d'Olivia Rodrigo i també La La Love You. Abans, l'última de The Paul. Això es diu En Unos Años, és una de les que puja una posició des de la 19 fins a la 18 aquesta setmana, gràcies

0: Aquesta és la música d'Àlex Warren amb el seu Fever Dream, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical. I és moment de donar la benvinguda ja a la fusió entre Madonna i Sabrina Carpenter amb el seu Bring Your Love. És la 20 de la setmana.
1: La primera i número 1. Els 40. Sabrina.

0: La primera i número 1. Els 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Aquesta cançó perquè és una de les més aclamades també dins la nostra llista d'èxits a del 40 al 1 i a les nostres festes als 40 on tour, especialment això que es diu Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, és la número 3 actual de la llista de referència aquí als 40. Abraçada seguida, Bernat, des del punt de les 8, jo mateix Adrià Ortega, ens acostem a les 10 de la nit, amb Exis Escoltades de Rels Vi, també a d'Amy McDonald, Rau Alejandro i Bizarrap, entre d'altres, moltes, moltíssimes, per part de Ciapunt a partir de les 10. Així que gràcies per ser-hi. Un dia més a través de la que més i millor s'acompanya en format Pop Dance. Som als 40, on siguis, on vagis, de Catalunya. Abraçades, bon dimarts, demà més.
1: Als 40, Adrià Ortega. Als 40.
2: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión: la música.
3: El gran musical.
2: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40.
4: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
5: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
6: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
7: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.